0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Radio Balear.
2: No és cap novetat si els hi dic que fa calor. Ara mateix podem dir que les temperatures són altes, concretament marquen els termòmetres uns 28 graus aquí en els exteriors dels nostres estudis. No sé per la zona d'Inca si la temperatura deu ser igual o més altes. Marga Beltrán, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, senyor, molt bon dia.
2: Molt bon dia, sí, perquè a tu t'agrada aquest temps, eh?
3: Molt, molt. I la veritat, fa calor, però no és agobiant. Pens jo, jo tenc, com tu bé dius, m'encanta la calor, sí. No puc amb ell. M'angoixa, m'arruïna, m'encoix.
2: Sí.
3: En canvi, et bon temps, la caloreta, ton gran. Ben que dir, m'encanta. També és vera que quan fa una calor agobiant de 40 graus, és mal d'aguantar. Però ara, que no arriba a 30, però jo, la temperatura ideal.
2: Mira,
3: ideal.
2: Allà a Inca, Marga, perquè tu estàs a Inca, no?
3: Sí, sí, sí, ara mateix sí. Ara mateix sí,
2: però... Esteu quasi a punt d'arribar als 30 graus, esteu en 29. És a dir que...
3: Bueno, pues, tampoc no tot tan agobiant. Uh-huh. I la veritat és que també fa una mica d'aïllet.
2: Sí, això també és bo.
3: I és bo d'aguantar, sí. Així de clar, és bo d'aguantar, perquè no te platana. Vamos, segons el meu pare, a la gent que realment la calor l'agobia, sí. I el fred li agrada, pues, claro, ha de estar en su punt fatal, perquè de cada vegada en farà més.
2: Sí.
3: Però per jo, tot l'any tindria que ser així.
2: Mm-hmm.
3: Perquè 40 també és molt, eh?
2: Sí.
3: 40
2: sí.
3: Graus és molt. A partir de 35 ja és agobiant.
2: Sí.
3: Però en 30, per jo és fantàstic. Sí. I no arribam.
2: Aquí
3: no arribam.
2: El problema que tenim aquí és quan se mescla les temperatures altes també amb humitat, no?
3: En
2: l'aixafogó aquesta que solem dir.
3: Això,
2: que,
3: sí.
2: Que fa inaguantable per moltes persones aquesta sensació de que encara que estiguem al millor a 30-32 graus, la sensació és de 35 o 36, no?
3: Aquí anam. Això ja és més mal d'aguantar. I també és vera que les persones més majors i els nens ho acusen més.
2: Sí.
3: I tot això s'uneix a que la sensació de set, fent que dir, les persones
2: sí.
3: No tan nens ni tan majors, pues la tenim ben a punt. En canvi, les persones grans i els nens li han d'anar darrere que beguin, perquè disminueix aquesta sensació de set. I és molt important que beguin, perquè si no poden arribar a un punt de la deshidratació i amb les seves conseqüències pertinents. Ben que dir que se li ha de donar a aquesta genteta pues aigua constantment. I alerta, allà on les posam, si una calor directa, que no hi hagi mica de ventilació,
2: sí.
3: Bé, hem d'anar alerta perquè poden tenir problemes greus, greus.
2: Així és.
3: Per desgràcia ja n'hi ha hagut, hi ha hagut un golpet de calor, pues hem d'agafar la sombra, hem de beure molt, hem de procurar no sortir a les hores puntuals, com de les 12 a les 4, que rayos mos atreveixen.
2: I procurar les ombres, no? Anar per les ombres,
3: anar
2: no?
3: Anar per l'ombra, capellet, dur vestidets un poc que passi la calor, de fila o que siguin fresquets, i beure molt.
2: I protecció solar, també, és recomanable,
3: també,
2: no?
3: També, sobretot, perquè aquí venen després les cremades solars,
2: sí.
3: Que molta gent se'n riu, però amb una cremada solar per arribar de segon grau.
2: Sí.
3: I sobretot el guiri, jo sempre m'enfonyo amb ell perquè potser ell no està tan acostumat com nosaltres, que se posen el primer dia que arriben tot blanquet de que seva i se volen posar moreres en un dia i se posen el sol i se cremen,
2: sí.
3: Se cremen, literalment se cremen.
2: Sí.
3: Però vamos, jo crec que cada vegada ja ens venen més acostumats i ja som més conscients d'aquest solet que tenim aquí a les illes, que és fantàstic, però si no va alerta pot ser ben dolent, perquè jo he rebut gent en cremades solars de segon grau.
2: I sobretot persones que patesquin qualcuna patologia, no? Sigui hipertensió, persones immunodeprimides que siguin, bueno, trasplantades o qualcuna malaltia com el càncer, no? Que hagin estat operats, doncs també aquesta protecció solar i evitar les zones on pegui el sol directe, no?
3: Aquí anem, perquè hem de tenir en compte que en l'estiu baixa la tensió, a tothom en general.
2: Sí.
3: A tothom. Les persones hipotenses ho passen malament perquè hi ha molt de pèrdua de coneixement,
2: sí,
3: degut a una baixada,
2: sí, de
3: tensió.
2: Sí.
3: I les persones hipertenses que estan en tractament per hipertensió, ojo, li pot baixar la tensió de tal manera que també poden tenir una baixada de tensió greu i perdre coneixement.
2: A
3: posta necessiten més revisió constant, acudint al seu metge de família perquè li reguli la medicació, perquè en molts casos, inclusiu, passen sense medicació, si
2: sí,
3: baixa tant la tensió,
2: sí, sí, sí.
3: Perquè tots sabem que la calor pues, la baixa, i d'aquí venen tant de gent que s'ha covat o que ha tingut una baixada de tensió i ha perdut el norte. Pues ojo, procurem estar a punt, ara que molt bé ja el solet i tothom ja vol anar a caminar, a prendre el sol, etc, etc, i les persones cròniques amb una malaltia crònica, això, pues, que rebin el consell pertinent de seu metge de família, de seu infermer, perquè li digui exactament quins són el que han de tenir en compte per aquest estiu com el ve damunt. Beure molta d'aigua, procurar no sortir les hores puntual,
2: sí,
3: anar per la sombra, protecció solar, capellet, etc, etc, etc. Això ho deim cada any, però moltes de vegades hi tornem a caure. Cada any ho recomanem per tornar a caure. I passar-ho el millor possible.
2: Així és, efectivament.
3: També tenen alerta les comilones, que hi ha moltes de festes, moltes de vouchers, en alerta, perquè tothom sap que, bueno, després d'una penxada, per exemple, ojo, tira-se directament dins aigua, que també venen els cortes de digestió, etc, etc, etc. Que no, ni més ni menys, que quan es fem la digestió, pues necessitem una temperatura,
2: sí,
3: per fer la digestió ben feta.
2: Clar.
3: I si de repente mos tirant dins la mà, aquí venen els cortes de digestió, és a dir, el canvi brusco de temperatura que poden tenir, que realment el tall de digestió que den corta digestió, perquè se talla la digestió.
2: Clar. Sí, és com si estiguessis fent una maionesa, no? I se talla, no?
3: Exacte.
2: És una comparativa que m'ha vingut ara en
3: el cap. Més o menys. Pues mira, podria ser interessant.
2: Vale, que
3: de repente tenim un síncope.
2: A lo millor la comparativa no és la més idònia, però el que va a lo d'estar i el que es corta.
3: Un corte de digestió. Ves això, que se talla la digestió i ho passa malament.
2: Marga, i que hi ha de cert de so que hi ha que esperar dues hores per banyar-se des que has fet el darrer panxó?
3: Això també ve, o sigui, això és, diguem, com ens han educat quan érem nens, espera dues hores perquè la digestió tarda una hora, dues en fet-se, i quan ja l'has feta te pots tirar l'aigua, però això més és una llegenda urbana, perquè la veritat és que si ens enfonyem dins l'aigua, la temperatura més o menys és la mateixa, tampoc passa res. Tira, mos anant banyant, pues mira, tampoc no talla la digestió. És un canvi brusco de temperatura.
2: Clar.
3: Això és el que realment mos afectaria la digestió. Però això de que has d'esperar dues hores, la mamà mos hi feien estar,
2: sí,
3: quan eren nens,
2: sí.
3: Espera, fer la digestió per tirar-te, però també és més bé la llegenda urbana.
2: Clar.
3: Que també és bé que t'han alerta perquè directament si te tires també ho pot tenir, apostes que t'anem bones, tiretires, pebets, escoixetes,
2: sí,
3: i te vas banyant i si la temperatura més o menys la mateixa que a l'estiu la temperatura de l'aigua arriba a ser ben alta,
2: sí,
3: el brou, que ho hem provat, o
2: sí,
3: que la temperatura no sé quant de grau arriba, però vamos, ara no t'hi tiri per casa, ho estàs gelada.
2: Sí,
3: ara sí que tindríem el corte de digestió.
2: Sí.
3: Però en l'estiu, te pot tirar perfectament.
2: Sí, sí, sí.
3: La temperatura és la mateixa, pràcticament.
2: Sí, que hi pots entrar a poc, com dèiem, perquè el cos se vagi acostumant a la temperatura de l'aigua, no?
3: A mi m'ha passat que tirem-me dins aigua, sobretot les aigües de l'Atlàntic, perquè la del Mediterrani és brau,
2: sí,
3: sobretot.
2: Sí.
3: Detura-me la respiració.
2: Sí.
3: Que m'he quedat així, fora per respirar. Però
2: sí.
3: M'ha passat.
2: Sí, sí.
3: M'ha passat.
2: Sí, sí. Dic,
3: i això com és possible? I és que és tan freda, tan freda, tan freda.
2: Sí.
3: Que jo dic, m'ha mort. Jo no sé, aquesta genteta, que han vist pel·lícules i també ha passat de veres, que s'acaben dins aigua amb les aigües gelades, com poden aguantar un minut.
2: Sí, sobretot
3: és cruel, no?
2: Aquells banys del primer de gener, també, no? Que són aigües gelades, no?
3: Aquí no, amb aquesta gent que se tira dins aigua, és que jo els admiro quan et tires amb un neopreno, Déu me vet, i li veus un banyador amb aquells mini banyadors que s'hi tiren,
2: sí.
3: A mi només de veure l'os ja se m'ha de fer respiració, només de veure l'os, però a mi m'ha passat, no sé si tu t'ha passat en qualque ocasió, però anar-me amb entenfonyant i quan t'arriba que ja has passat la panxa,
2: sí, allà, sí,
3: de fora sí. Respirar.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
3: I és aquest canvi brusc de temperatura.
2: Sí, sí. Sí.
3: Ben que dic, valentes, aquesta gent que s'hi tira, valentes, eh?
2: Uh-huh.
3: Vamos, jo les admiro.
2: Sí,
3: les admiro. O que tenen per costum. Cada dia de l'any tira't-se dins la mà.
2: Sí.
3: Vamos,
2: que no falta ni un dia.
3: No. Hi ha gent, eh? Que per costum cada matí, antes d'anar a fer feina, se tiraven dins la mà
2: sí.
3: I després se n'anaven ben fresc i ben del bé.
2: Així
3: hi ha gent que se dutxa amb aigua freda a primera hora de matí. Un d'ells és el meu fill i diu que reviscola. En ple ident.
2: A veure, és una castanya forta que t'espavila, eh?
3: T'espavila i tant. Pues cada dia el meu fill se dutxa amb aigua freda.
2: Mm-hmm.
3: En si ven ni tot.
2: Hombre, diuen que afavoreix la circulació de la sang.
3: Pues sí. Mm-hmm. Aposta, hi ha aquestes piscines dels balnearis.
2: Sí.
3: Aigua gelada, aigua calenta. Aigua
2: sí.
3: Gelada i aigua calenta.
2: Sí, sí.
3: Però vamos, a mi que no m'hi tirin l'aigua gelada. Que no m'hi tirin, per molta bona circulació. L'activaré d'una altra manera, però no d'aquesta manera. Però els balnearis existeix
2: sí.
3: I vas intercalant aigua gelada i aigua calenta.
2: Sí.
3: I això t'activa la circulació i com tu dius, te pega una bona bufetada.
2: Sí, sí.
3: I t'espavila.
2: Sí, sí, te despeja tot.
3: En canvi n'hi ha, que ens estiu i tot se dutxen amb aigua calenta.
2: Sí, perquè ja he sentit també dir que és recomanable, a veure, no aigua calenta, però sí templada, no?, en l'estiu, perquè així aguantes millor la calor, en vez de dutxar-te amb aigua freda total en l'estiu.
3: Bueno, jo, si el meu, en l'estiu aigua freda. I en l'hivern aigua calenta, tot.
2: Sí.
3: Ara... Estem a mig, diuen que el millor.
2: Sí.
3: Ni freda ni calenta, també.
2: Sí, sí, també.
3: També. Que també és vera que comences en tabi i capes en freda. Vamos, almenys jo.
2: Sí,
3: perquè també el cop no sigui tan gros, perquè
2: sí,
3: de repente estàs en el sol
2: sí,
3: i després li dones aigua
2: sí.
3: Freda, també el cop també t'és gros. Eh?
2: Sí, en l'estiu comences amb aigua teva i després ja vas cap a la banda de l'aigua freda.
3: Exacte.
2: Quan ja el cos s'ha acostumat a la temperatura. No?
3: Aquí anam. Mm-hmm. Aquí anem. Sempre em dic que el termini mitjà és el millor de tot, en tots els sentits, eh?
2: Sí.
3: En tots els sentits. Tant d'aigua com d'extrema polític, com d'extrema de colors, com d'extrema de lo que tu vulguis.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. O sigui que...
2: Una altra qüestió, Marga, no sé si hauràs sabut o has llegit, que el Sindicat de Tècnics d'Infermeria i el Sindicat Nacional de Tècnics es van concentrar a la porta dels hospitals de tota Espanya
3: sí.
2: En recolzament a la vaga que s'ha convocat per part d'UGT i Comissions, que es va celebrar ahir per la reclassificació professional dels tècnics sanitaris de grau mitjà i de grau superior de la formació professional. En un comunicat, els sindicats s'han advertit que duen anys esperant la correcta classificació, ja recollida en el nou Estatut Marc, però l'administració està dilatant la seva aprovació definitiva, que ha de suposar el reconeixement laboral i retributiu dels professionals afectats. Tu de tu comentes perquè tu pertanyes precisament en el sector sanitari i concretament el que és la infermeria, no, Marga?
3: Exacte. Mm. Hombre, com tothom vol prosperar.
2: Sí.
3: tothom vol prosperar i ningú se conforma, ningú, vamos, que volen més, de cada vegada volen més. Els tècnics, pues supos que volen prosperar i tenir un, no sé, algo més, entre les retribucions, que va parir molt bé, que tothom vulgui més de lo que té, i en millors condicions, sobretot, tant econòmiques com laborals, com prosperar, en poques
2: sí,
3: paraules.
2: Sí, sí.
3: Per tant, jo exactament no sé el que volen els tècnics, perquè no estic dins d'aquesta categoria, però sí. Si és per millorar i per benestar de tots, pues les apoderé, com el personal d'infermeria, sobretot, perquè jo ho som, i el personal metge, pues també, a millorar la situació que tenen. I entre ells, com tothom se pot imaginar, són els econòmics.
2: Sí.
3: Està clar, està clar, perquè jo també apoyo la vaga dels metges en el 100%.
2: Sí.
3: En el 100%, perquè de cada vegada estan menys valorats, de cada vegada m'apeguen més hòsties a tots els professionals sanitaris de per tots els costats, i a més no ens ha de quedar boca cerrada i conformem-nos amb el que tenim, sinó reivindicar el nostre dret, de reivindicar el que és nostre i, sobretot, més consideració. Que al fin i al cap, sense ni un, ni els altres, ni els tècnics, ni els metges, ni els infermers, no funcionaria la sanitat. Són els pilars més importants.
2: Així és.
3: El personal humà, perquè si no hi som, si no hi són nosaltres, ja vendrà un robot a fer la tasca d'un metge i a pensar com un metge o com un infermer o com un tècnic. Que vengui un robot. O la intel·ligència artificial a substituir el personal humà. I sobre la boca fan, tant un com els altres. Per tant, tot el que sigui millorar la sanitat, en tots els sentits, en tots, no només econòmic, en tots, en tots, estic per la labor. Així de clar.
2: I a més, això suposa també una millora en l'atenció cap als usuaris, cap als pacients, i sobretot la sanitat pública, no?, que, bueno, que és la que paguem tothom, tots, no? I que gràcies a la sanitat pública i els professionals que la trobam, val que de vegades ens trobem gent que es queixa de la sanitat pública, però que en general la sanitat pública està funcionant. El manco, la que conec jo, no? La de Balears, que bueno, no ocasiona cap tipus de problemes, no?
3: Mira, tothom se queixa de la sanitat pública, tothom se queixa, però tenim la millor atenció, sobretot si mirem en els altres països. Sobretot si mirem en el nostre envoltant.
2: Marga, que estàs tocant?
3: Que estic sent unes coses rares
2: sí,
3: per aquí.
2: Sí, va ser el teu telèfon. Perquè sembla que estem pitjant botons. Ara te sent bé, ara te sent bé.
3: Ara sí. No sé què punyeta t'ha passat
2: aquí. Sí, no sé què ha passat.
3: Sí.
2: Qualcú bé, tocava idò, coses.
3: Sí, qualcú tocava. Idò, jo, que he fet feina molt d'anys, i he vist el que hi ha, tenim la millor sanitat del món. L'únic problema que tenim a la massificació, que no donem abast. De cada vegada som més usuaris i de cada vegada hi ha menys personal. Així de clar. I no donem abast en tot. Però tenim la milloret de tot. Si no, el turisme sanitari que tenim.
2: Sí.
3: El turisme sanitari. I tothom que se ve aquí a fer tot, perquè en el seu país no tenen el mitjan, els costa moltíssim, no hi arriben, etcètera, etcètera. I nosaltres tenim la milloret de la milloret. Però no ho sabem apreciar perquè no veiem lo desveïnat. I mos queixam de la llista d'espera, i mos queixam, claro. Com pots estar un mes a demanar una cita per estar un metge de família?
2: Clar.
3: O mig any per operar una simple intervenció? Claro. Però cada vegada són més. Són més, hi ha menys recursos i menys personal i del que vols.
2: Clar. Sí,
3: això s'ha d'arreglar. Això s'ha d'arreglar de qualque manera. Hombre, invertir més dos més, pot sí. Pot sí. Invertir més dos més en coses necessàries, com és això.
2: Sí.
3: I deixar de tonteries, que no vull enfonyar les tonteries, perquè això ja és un altre capítol.
2: Sí, que hi ha molt de moviment.
3: Aquí, això ja és un altre capítol.
2: Sí, sí.
3: Però, vamos, això sí. Això, que ho xerrin, que ho tinguin que xerrar, jo no vull xerrar perquè m'encenc. com la majoria dels espanyols de sense.
2: Així és, així és.
3: Per tant, ho deixem a part per tothom m'entén.
2: Ja tindrem ocasió un dia de tractar aquests temes que mos estan donant de per tot.
3: M'encenc. Jo quan veig això, m'estimen no. Viure en el món de les papallones, no entenem de res. Perquè això t'encén sa sang.
2: En els mundos de llupi, no? Com se sol dir.
3: Sí, perquè t'encén sa sang. Una persona normal que veu tots els desastres que estan passant i després per una altra banda, molt manca mitjans per cobrir necessitats bàsiques de la població, per favor. Clar. Per favor, no en parlem.
2: Vinga,
3: doncs
2: ho deixem aquí. Marga, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat i bueno, t'esperam en una propera ocasió, d'acord?
3: Quan vulguis, una abraçada.
2: Vinga, igualment, adéu, bon dia.
4: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
5: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
6: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
2: Dieciocho minutos para las dos. Vico, noche entera.

0: Dios es...
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantábrera. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos! Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Radio Balear FM.